0: Podríem dir que en Domingo Bonin té un segell particular, no?, propi, a l'hora de compondre, a l'hora d'escoltar la seva música, només sentir els primers tons de les seves cançons, ja identificam que és en Domingo Bonin. Domingo, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia a tots, com estem?
0: Molt bé, escoltant aquesta nova peça, aquesta nova cançó, que du per nom, per títol, vull veure el teu somriure, no? És així, Domingo?
1: Sí, així és, aquesta cançoneta xerra un poquet del paisatge que hi ha entre la tercera i la quarta estació del viatge de la nostra vida.
0: Uh-huh.
1: Del moment que...
0: Sí, sí.
1: Paisatge.
0: I per què aquesta composició?
1: Bueno, pues, com tu saps, podríem més o menys fer un esquema de la vida d'un home i ja el trob que per la soltura que ja vaig, ja estic més o menys a les quantes estacions, no en tantes més. Però, clar, la primera estació, que ets un infant i tot és divertit i jutge i te sonrieix i coratge.
0: Sí.
1: Després tens la segona estació on la trobes ella, on trobes la primera parella i deixes de ser un poc tu per voler ser nosaltres.
0: Mm-hmm.
1: Vols ser millor persona per ella, no? Comences a deixar l'egoisme enrere i bueno, procures ser això, millor persona, no? I després encara ves la següent estació, no? La tercera estació, on tens l'espina així.
0: Mm-hmm.
1: Aquí ja venen curves. Aquí, clar, esteu tu el fa bastant enrere,
0: sí,
1: molt enrere.
0: Sí.
1: Per donar la prioritat a ells, no? Perquè no falti res, però el que faci falta, i deixaràs de fer el que faci falta perquè les coses vagin davant, no?
0: Sí.
1: I aquí ha sigut la tercera estació, quan te trobes en el juí del teu fill i és, bueno, i vos sombra del que varen ser. Aquí és on neix aquesta cançó, no?
0: Mm-hmm.
1: Que ja, pues, és un moment que has d'estar un poc per tot.
0: Mm-hmm.
1: I aquesta cançó veu això, no? Veu realment lo fàcil que és la felicitat,
0: sí,
1: però que la vida no mos va ser tan fàcil.
0: Mm-hmm. Són canvis, no? I voltes que es dona en el transcurs de sa vida i que després fas aquesta vista, aquesta mirada enrere, no? I fas com una espècie de balanç, no, Domingo? De lo que ha estat fins en el punt on has arribat, no?
1: Sí, clar, segons l'altura del camí, pues, tens més perspectiva i més visió, no? Jo... particularment jo ara ja me trob entre la tercera i la quarta, no? Que
0: sí. Quan
1: els teus pares ja són grans i has d'estar un poc per tot, has de guardar tu ells, te converteixes un poc en els pares dels teus pares, a la vegada que també tens la visió dels teus fills que tot te necessiten, i aquest punt, pues, és el que diria ja un poc més dur, no? Quan ja s'acaba la riella i dius, no, he d'estar on he d'estar i he de fer el que he de fer.
0: Clar.
1: I molt tot això. Clar, i aquesta consona t'aixera un poc d'això, que potser en un moment donat me podeu trobar assegut amb cara sèria, per el que sigui, però,
0: sí, sí,
1: però per això, perquè estem pensant i meditant damunt lo caminat.
0: Clar. Uh-huh. Ara deies això de vegades veure-te assegut amb la cara sèria i que de vegades la gent també no acaba de comprendre de que una persona que sempre va amb el somriure, no? que sempre fa bauxa, etc., que un dia sigui tot el contrari, no? El trobin serio, pensatiu, i que ja doni la sensació de que li està passant alguna cosa, i potser no, simplement el que tu dius, està meditant, està reflexionant, està pensant en altres coses i no té per què estar malament, no?
1: Exacte, es parla de la maduració.
0: Sí. És
1: a dir, jo som, primer de tot, diré que jo som un 80% Benihil. Jo procuro riure sempre que puc i m'ho prenc tot amb moltes rialles, perquè la vida és això, si no sempre estarien serios. Però sí que és veritat que hi ha moment de reflexió on tu vols, pues, el camí caminat i el camí que te ve per davant. Les perspectives són bidireccionals. Vols el que has viscut i el que te toca per viure.
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, ja es dona per estar sèrio, crec que sí.
0: En el començament deia que, bueno, diríem que en Domingo Bonin té el seu segell personal, no? En el moment que escoltam les primeres notes de les cançons, ja ràpidament identificam que és en Domingo Bonin, no? Supos que t'hauran dit, no?
1: Sí, i això és molt guapo, com ho digui. Em fa molt feliç. I diria que és un poquet un premi haver anat descalç. Mm-hmm. Perquè lo fàcil actualment, amb tanta tecnologia i tanta facilitat, és vestir més cançons amb molta orquestra, és molt fàcil.
0: Sí.
1: Però jo vaig optar pues, per mostrar lo que sí som, lo que sí som capaç de fer, mm-hmm. i on puc arribar. Ja me veig, ja me sentiu, que a vegades me'n vaig destempo, a vegades no arrib, o lo que sigui, però volia ser natural al 100%.
0: Sí.
1: I això, en certa manera, pues, m'ha produït un avantatge al que m'han volgut escoltar. He tingut aquesta sort, no? De dir, m'atrevida, ho farem, i ha anat bé. I per això, pues, sí, m'identificau, perquè sí, perquè som el que sona, som jo, així. Mm.
0: En Domingo Bonin, el natural, sense cap tipus de condiment ni parafernàlies ni adornaments, no?
1: Sí, exacte. Volia prescindir 100% de lo que és la tecnologia de lo que és plastificat. Que
0: és, sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Amb una guitarra, la teva veu i la teva naturalitat, no?
1: Sí, i el meu siulo, que és...
0: Sí, això també, que és molt identificatiu en tu, també, eh?
1: Sí, el siulo molt característic, sí. i ajuda bastant a arreglar la cançó.
0: Vull veure el teu somriure, la nova cançó, però clar, com deim cada vegada que xerrem amb tu, tu no atures, no? No sé si ara, insistiu, fas una petita pausa ja per descansar, per agafar noves idees de cara quan torni a venir ja dies més frescos, o no? O segueix sempre funcionant el teu cap?
1: Ja tinc hiperactivitat.
0: Mm-hmm.
1: I de fet, avui matí, mentre vos esperava, estic en el meu jardí,
0: sí.
1: I tenia un rail en terra de ferro rodeat, i bueno, com que me queden 20 minuts, començaré a pegar martellades. O sigui, és un poquet una enfermedad, només. Yeah. Vull estar més tranquil·let.
0: Mm-hmm.
1: Però bé, tenc estona, per estar tranquil.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Per cert, que hi ha de... No sé si pots avançar alguna cosa de sa cançó que estàs preparant en diferents col·laboracions. Hi ha algun tipus de novetat? Segueix avançant a poc, però amb bones, com se sol dir?
1: Bueno, ara mateix la cançó Supernatural, que se diu així, amb aquesta fem,
0: sí.
1: Perquè tant s'ha llibrat molt d'implicats i no tots ho van dir Supernatural, a mi manera, que ha durat la seva. Pues ara està un poc en best and buy, perquè
0: vale.
1: Tots els músics professionals en temporada van de cul.
0: Clar, van de bolos, no?
1: Feina, i me sap greu, perquè sé que si els de convoc vendran.
0: Sí.
1: Però els de matins són per descansar, perquè cada vespre estan
0: fent sí, clar,
1: un
0: clar,
1: hotel o un clar, event o sí, una verbena,
0: sí.
1: I sé que amb aquesta calor i aquest trull vendran, però m'estimen, però amb tranquil·litat.
0: Sí, sí. I que ells també estiguin tranquils, no?
1: Claro, és que ja s'estrui, que venguin fora pressa, que poden berenar o dinar tranquil després d'haver fet l'exhibicions, sí,
0: clar,
1: que no va derivar rellotge, que tal hora que s'ha d'estar puesto.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: A su momento.
0: Uh-huh. Domingo, no, ara és molt atrevida sa pregunta, no sé si es pot confirmar algunes les col·laboracions o prefereixes que sigui una sorpresa i ja... quan estigui més enllestida sa cançó i ses col·laboracions.
1: Bueno, repetirem elenco, com varen fer en sa cançó Refugi,
0: sí.
1: Però també hi ha molt més convidats que s'han oferit, que han vingut ells mateixos i com idea que he fet jo, o sigui que serà bastant més gran
0: molt en quant
1: a participació artística.
0: Perfecte.
1: Però amb el dret secret i tot.
0: Clar que sí.
1: Poc sí. Aniré, diguem, perquè la intenció és cada vegada que vingui un a fer la gravació i per anar amb nosaltres, ho farem seure.
0: Ja ho anaràs fent, entregant-te amb fascicles, no?
1: Sí, clar.
0: Amb compte-comptes a poc, no? Tira.
1: És viatge, és divertit. És clar. Que m'ho estem.
0: Clar.
1: L'objectiu és bo. Mm-hmm. I quan t'acabi culminant, pues, també fem un bon sopar. Però mentre i durant, en
0: sí, passeu. Mentrestant, doncs, gaudirem d'aquesta nova cançó d'en Domingo Bonin. Domingo, per acabar, te deixa tu mateix que m'ho presentis aquest nou tema.
1: Bueno, de fet, aquest tema, tots els papuixis del món, els en tiran seu, perquè tots hem sentit el mateix, no? D'estar en aquell moment, de veure los ells molt joves, els nostres pares ja més grans, i de mirar els teus ulls, si mirant els ulls del teu fill, i te trobes a tu un esperat. Ja, dius, ja hem caminat bastant. I això ens has per disfrutar-la, un petó tranquil. També vull dir que la part simulada, a vegades si tens insomni és bona, perquè te vas dormint a poc a poc. Però ha passat allò quan m'escolt, jo dic que al final el simulat se fa tranquil.
0: Doncs, Domingo, com sempre, t'agraïm moltíssim que mos hagis acompanyat a aquesta sintonia de Ràdio Balear i ara mos quedarem amb aquesta cançó. Vull veure el teu somriure. Que tinguis un molt bon dia i no passis molta calor, d'acord?
1: I vosaltres també, una abraçada forta a tots.
0: Igualment, adéu.

0: Radio Balear.
1: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'Horta Poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega 1 kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

I un pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se ven en desllogar. Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

0: número 42, teléfono 971-75-1010.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
2: La Fira de Ses Herbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seua, dedicada a les herbes aromàtiques medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seua. Fira de Ses Herbes.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: La Fira de l'Obercot de Porreres és un esdeveniment anual que homenatja aquest fruit dolç tan emblemàtic de l'illa. La propera edició tindrà lloc el dissabte 13 de juny de 2026, on podràs gaudir d'una gran mostra gastronòmica, mercat artesanal i activitats culturals. Aquesta fira destaca per oferir gastronomia local. Desenes de parades ofereixen el fruit fresc i múltiples productes derivats com melmelades, coques dolces, gelats i plats gourmet. Activitats culturals inclou demostracions culinàries, tallers infantils, música en directe i exposicions. Horari: se sol celebrar durant la tarda, en un ambient molt familiar i animat. Ajuntament de Porreres.

0: Es brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira et celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.

0: La Fira de l'Obercot de Porreres és un esdeveniment anual que homenatja aquest fruit dolç tan emblemàtic de l'illa. La propera edició tindrà lloc el dissabte 13 de juny de 2026, on podràs gaudir d'una gran mostra gastronòmica, mercat artesanal i activitats culturals. Aquesta fira destaca per oferir gastronomia local. Desenes de parades ofereixen el fruit fresc i múltiples productes derivats com melmelades, coques dolces, gelats i plats gourmet. Activitats culturals inclou demostracions culinàries, tallers infantils, música en directe i exposicions. Horari: se sol celebrar durant la tarda, en un ambient molt familiar i animat. Ajuntament de Porreres.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM. 40.

La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge

0: Dis Gasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Dis Gasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: La Fira de Ses Herbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seua, dedicada a les herbes aromàtiques medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seua. Fira de Ses Herbes.
2: Escúchanos en radiobalear.es.